0: nos dejan la reflexión de que existe un problema que va más allá de lo que puedan resolver dos jornadas de limpieza o de los trabajos que lleven a cabo los ayuntamientos con sus brigadas de limpieza, ¿no? Al final, si no concienciamos, Felicia, sí, que tú siempre nos lo dices, pues este trabajo está muy bien, pero no es del todo útil, ¿no?
1: Exactamente, Manu. Recordar que cada residuo que se retira es un pequeño paso. Cada persona que se implica puede hacer este paso y generación que aprenda a amar y proteger esta tierra es la verdadera garantía de que nuestro entorno seguirá siendo esta maravilla que es este paraíso. Además, mañana mostrando que cuidar San Josep y cuidar Ibiza, cuidar esta isla, está en nuestras manos.
0: Pues la verdad que sí, sin ellos no sería posible. Ya lo han oído, al final cuidar el litoral de Ibiza no consiste solamente en recoger una bolsa de plástico cuando ha llegado a la arena, sino que empieza bastante antes, empieza evitando que termine allí. Así que ya lo saben, este sábado de 9 de la mañana a 1 habrá una nueva jornada de limpieza en Escaballet, coincidiendo con el World Clean Up Day. La ha organizado el Ayuntamiento de San Josep de Satalaya, pero colaboran muchos voluntarios. La gente, si quiere apuntarse, puede consultar las redes sociales del Ayuntamiento para ver qué pasos tiene que hacer y echar una mano que falta hace. Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Litoral y Playas del Ayuntamiento de San Josep. Ha sido un auténtico placer, como siempre, y enhorabuena por seguir luchando por el litoral de la isla. Gracias.
1: Gracias, Manu. Siempre agradecida a vosotros que nos dais voz y gracias a toda la gente que esperemos mañana que nos acompañe en esta limpieza.
2: Que lo único que se dispare sean tus ventas. Este temporadón, paz y olor. Aprovecha las ventajas del marketing olfativo de Ambisein para incrementar tu facturación, mejorar tu imagen y fidelizar a tus clientes con el aroma. Este verano, paz y olor con Ambisein, porque el amor está bien, pero el olor te hace ganar pasta.
0: Pues ahora en Más de Uno Ibiza y Formentera queremos recuperar una forma de humor que se hacía en la isla de Ibiza, esa que se hacía cuando las historias no nos llegaban a través de una pantalla, un teléfono móvil, una red social o un meme, sino que se contaban alrededor de una mesa entre amigos o después de una jornada de trabajo. Y eran historias repletas de picardía, personajes reconocibles y, sobre todo, bastante poca vergüenza. Un mundo que quedó escrito en una libreta del ciudadano Jurdier Joan Cardona Sala, conocido por todos como Rafaleta, y que ahora, casi un siglo después, han sido recuperados a través de 30 relatos en el libro Contas y sus Aids y Reverends, que hoy se presenta a las 8:30 de la tarde en Cangeroni. Así que nosotros queremos conocer un poco más quién era Rafaleta y, sobre todo, cómo se reían los ibicencos de entonces con María Cardona Marí, filóloga y responsable de la edición del libro. Muy buenos días, María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, Manu, ¿com va tot?
0: Molt bé, con muchísimas ganas que nos cuentes este libro, la historia que te une a Joan Cardona Sala, Rafaleta, porque la verdad es que todo parece una simbiosis perfecta. Así que lo primero es preguntarte, por si aún no conoce la gente, ¿quién era Joan Cardona Sala, al que todo el mundo que le conocía le llamaba como Rafaleta? ¿Quién era Joan?
3: Bé, en Joan Rafaleta era un jordier, va néixer el 1900 i es va morir el 1987. Va viure tota la vida a Sant Jordi, era un jordier. Crec que havia treballat a l'economat de la Salinera. Tenia el fabulós costum, perquè li hem d'agrair que el tingués, anava apuntant, sobretot dies que no havia d'anar a fer feina o dies que plovia o tot això. Ho sabem perquè té anotacions de diverses històries en què especifica, per exemple, avui Santa Rita, plou o el que sigui. Per tant, deduíem que apuntava aquestes històries quan no havia d'anar a treballar o tenia un poc de temps, i tenia el costum d'anotar històries, cançons, frases poètiques, cançons militars, couplets, sarsueles, és a dir, un material molt divers que anava apuntant a la seva manera, amb una llibreta o un material divers, fins i tot amb fulls de calendari hi havia coses apuntades. Hi havia molt de material per escollir, i aquesta vegada ens vàrem dedicar, diríem, una mica a el que són contes i succeïts irreverents, perquè pot ser és una part que s'ha tractat poc de la literatura popular a eivissenca, penso jo, i em va parecer interessant centrar-nos en aquesta part. M'agradaria pròximament poder treure les cançons, perquè també té cançons molt interessants recopilades.
0: ¿Y cómo se han seleccionado entonces estos 30 textos, María, con lo que había recopilado?
3: Bé, és que tota aquesta història ve de molt endarrere. Perquè, a veure, jo te faré aquí un cronograma. Mira, el 1992 jo era estudiant de filologia catalana i tenia una assignatura que era literatura popular. Professor era en Gabriel Gené Manila. I bé, ens va posar com a activitat fer una recopilació de contes i rondalles eivissencs. I bé, vaig anar buscant el que vaig poder... Ja era difícil en aquella època aconseguir-ne així d'inèdit. Vaig anar a alguna xacota, vaig parlar amb gent, però la persona que més em va fer arribar va ser la Catalina Costa Cardona, que és la neta d'en Joan Rafaleta, que era la persona, i és la persona que custodia els escrits d'en Joan Rafaleta. Ella me'n va, en aquella època, 14 o una cosa així, me'ls anava llegint, jo l'anava enregistrant i llavors ja feia la transcripció. Bé, vaig acabar el treball va anar bé, va rebre una bona qualificació i fins aquí hauria acabat la història, se suposa. Però llavors, cap al 2006, en Gené Manila, aquest home que havia sigut professor meu de literatura popular, era president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i es veu que se'n devien recordar d'aquest material que havien recopilat quan érem estudiants, jo i una altra persona d'Eivissa que també havia fet un treball similar. I mos va oferir publicar aquest material. I bé, nosaltres vàrem dir que d'acord, i va sortir un llibre que és Recull de contes i rondalles eivissenques, que es va publicar el 2006. Supos que parlant amb ell i d'haver-ho comentar que hi havia altre material recopilat per aquest home, va mostrar interès, i en Catalina Costa, la neta del recopilador, es va posar d'alguna manera a picar els documents, els textos, me'ls va passar jo, i els vaig adaptar a la ràpida, molt a l'apressurada, i sense estructurar-los com toca ni res, perquè poguessin avaluar el material. Es va enviar a l'Institut d'Estudis Baleàrics en aquell moment, però llavors hi va haver canvi de directiva i realment ningú més mos va dir res, ni si interessaven, ni si no hi va haver resposta, i aquell material va quedar guardat. Llavors, per circumstàncies familiars, personals, va passar un temps en què no ens hi poguérem dedicar i ara vàrem dir, mira, ens ho podríem tornar a posar i almenys a veure si es pot publicar aquest material. Vàrem parlar amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Josep, que li va aparèixer un material interessant per ajudar un poc en l'edició, i llavors també vàrem parlar amb l'editorial Mediterrània, amb l'editor Miquel Costa, crec que es diu ara, també els hi va aparèixer material interessant i a partir d'aquí ens vàrem posar mans a l'obra i vàrem tornar a treballar a fons en l'edició.
0: Que meravella.
3: Sí, t'ho dic perquè és una història que no és una història de 2 o 3 anys o 4 anys, és una història molt llarga, molt, molt vital i que ha anat condicionada a les persones que d'alguna manera un ha anat coneixent de forma casual y que han donat peu a poder sortir aquest llibre.
0: Estamos hablando en Más de Uno Ibiza y Formentera con la filóloga María Cardona Marí, que también es la responsable de la edición de este libro tan interesante que lleva por nombre Contas y Susets Irreverents, que se presenta hoy a las 8:30 en Can Jeroni. Oye, ¿por qué se dice desde la editorial que no debemos leer estos relatos con los ojos de 2026? No sé qué tenía de irreverente aquel humor ibicenco y cuánto tenemos que aprender en los tiempos que corren.
3: Bé, a veure, dic això perquè hi ha contes que no són políticament correctes actualment. Tu dic que sí, de clar, vull dir, són contes, pensa que són contes que s'han, o històries que s'han recopilat des de 1918, i n'hi ha fins al 1981, hem anat seleccionant així al llarg del temps, diríem. I clar, n'hi ha que actualment no serien, el que t'estic dient, políticament correctes, però era un humor, pensa que la selecció que hem fet és històries i contes que es contaven en petit comitè. No era la típica història, penso jo, que es contava a una xacota on hi havia gent de diferents generacions, gent de 20 anys i gent de 85, per exemple, no? Jo penso que són històries que es contaven, bàsicament, entre homes, moltes vegades, i de la mateixa línia generacional.
0: Y además apareciendo personajes, ¿no?, muy reconocibles, porque creo que se pueden encontrar desde los payeses a las personas que tenían más dinero, comerciantes, sí, médicos, ¿no? Había de todo.
3: Sí, sí, sí. Sí, l'humor eivissenc, fins fa ben poc, se centrava en el món eivissenc. Els protagonistes eren els eivissencs mateixos. Eren, com tu bé has dit, eren els metges, els senyors, els pagesos, els capellans, els botiguers, és a dir, tot el que formava part de la societat eivissenca eren els protagonistes d'aquestes històries. Contes irreverents com dels contes no irreverents. És a dir, les històries se centraven en les persones mateixes